ɔhawa a ɛda wo so no mpo abɛ no ɛsiane sɛ sɛ adeɛ akyi wo a wadiafia ɛna wɔ sɛnkafoɔ sɛ bibia